0: j'irai danser sous l'eau.
1: Así llegamos a las 7:20 minutos de la mañana, a las 6:20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Maestrat.
3: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat en aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Com sempre, comencem amb la previsió de l'oratge.
4: L'oratge.
3: 30 graus de màxima, 23 de mínima en un començament inestable de la jornada, tot i que anirà aclarint a partir de les hores centrals, on quedarà solellat i amb intervals nuvolosos. Vent del sud-est a 15 km hora, que a migdia serà del sud i acabarà la jornada bufant del nord-oest. Tenim l'índex ultravioleta en nivell 7. Dia on hem conegut que la Diputació de Castelló ha anunciat en el dia d'avui una nova ajuda posada a disposició de Tírig i Cati, la línia de catàstrofes per a pal·liar els danys ocasionats per l'incendi forestal. En el cas d'aquest incendi que es va declarar el passat 7 d'agost, que va afectar a una superfície aproximada de 754 hectàrees, corresponent a aproximadament 404 al terme municipal de Tírig i 350 al terme municipal de Catí, una extinció que evidencia la magnitud de l'incendi i de la intervenció de les labors d'extinció i control. Hem parlat amb l'alcalde de Tírig, a Juanjo Carreras, que ens contava que a poc ha arribat la normalitat.
5: Bueno, ja han passat just 15 dies fatigues que vam tindre, tant per l'accident que vaig haver durant els bous en festes com per l'incendi, pues la veritat és que pues la normalitat. De sempre, acabant l'estiu, la gent comença a marxar i a acabar els seus puestos de residència, i bueno, pues donem per acabat esta temporada. Esta setmana tancarem també la piscina ja i en tota la normalitat d'un poble de l'interior de Castelló.
3: Buscant la normalitat i valorant també l'alcalde i ses ajudes que ha ficat en marxa la Diputació de Castelló.
5: Bueno, pues la veritat és que totes les ajudes venen bé, no? Després de que de la desgràcia de l'incendi, que afortunadament tampoc no ha sigut tan greu al final, perquè s'ha cremat molta massa forestal, però molt de matorral, sí que hi ha algun pinar que està una miqueta afectat, i llavors el que anem a fer, aquests diners, aquests 10.000 euros que la Diputació fica a la disposició de l'Ajuntament de Tírig, doncs és començar a regenerar tota aquesta zona, no? Començar a aclarir una miqueta aquests pinars, veure si alguna empresa està interessada en fer aquest tractament i vol començar a aclarir una miqueta els pins i quedar-se en part de tot el que s'ha cremat. I també han demanat als caçadors del poble fer una bassa per a que els animals puguin anar reforestant també i repoblant tota aquesta zona. I a més tenim que comprar l'Ajuntament dos finques per a instal·lar un futur depòsit de 4.000 metres cúbics que la Conselleria d'Agricultura està, bueno, projectat i que està ja acabant el projecte i a punt de licitar per al municipi.
3: Són coses, projectes que s'han fet, que ens contava l'alcalde, que ens relatava també allò que esperen fer en els nou mesos que encara resten de l'actual legislatura.
5: Hem reformat per complir l'escola, hem construït 7 viviendes socials que estem a punt d'adjudicar ja perquè les famílies puguin viure a Tírig, puguin venir a viure a Tírig, i en aquest moment estem adoquinant tot el centre del poble, tota l'eix central que uneix les tres places, quedarà una obra que jo crec que demora molt i que serà important per al poble, perquè hi haurà moltes zones d'ombra i moltes zones per a que els xiquets i els majors puguin estar tranquils, en menys circulació de cotxes, i tenim pues, damunt de la taula encara, com te deia, el depòsit este, i quatre o cinc obres més que jo crec que seran molt importants pel poble, que esperem tindre acabades antes de finalitzar la legislatura.
3: I este dijous finalitzarà l'estiu vinerós amb Vice Closing, una nova edició que després de l'èxit de l'any passat, enguany, pues, se torna a repetir. Vinerós celebra una nova edició del Summer Closing el dijous 27 d'agost. Una proposta festiva per acomiadar l'estiu amb sopar de germanor i gran nit d'orquestra. A les 21 hores, benvinguda i entrada de les reines, dames i cavallers de les festes. I a partir de les 23 hores, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tickets a la venda en la Tourist Info fins a fi d'existències. Summer Closing Vinaròs, dijous 27 d'agost. Nunca cambiaré. Menor, Gemini, Carlo, ja saben, han arrencat els actes taurins per al dimecres tancament encierro d'Hermanos Vellers, dijous d'Ivan Meseguer, divendres Bous de la Ribera, dissabte però a les 11, Toro Passió. Per al dimecres, tant a les 12 com a les 5 n'hi haurà Bous a la Mar, Hermanos Vellers a les 12, La Paloma a les 5, dijous a les 12, Ivan Meseguer, Hermanos Cali a les 5, divendres n'hi haurà Vacas a l'Agua, Bous de la Ribera a les 12 de migdia, a les 5 de la vesprada, Vacas a l'Agua de Benavent, a les 11 de la nit, Carretilles Envolades Infantiles, i per la nit a les 12, Vaquers i Dos Bous Envolats d'Hermanos Vellers i Bous de la Ribera. I un paper molt important en festes tenen les penyes. Tanta és la importància que d'esta manera ho manifesten la presidenta de l'entitat, Sandra Baena, i el membre de la directiva, Mario Jaro. Analitzaven així en la SER la feina organitzativa precisament de les penyes.
4: Jo crec que gran part de la festa en general moriria, així de clar, perquè pareix que no, però fem actes fora del recinte i ja no és només la festa de nit al recinte ni molt menys, però cada penya se maneja per donar lo millor. Han 1000 actes, degustació de pinya, cadufet, ara per exemple en Boric i Arjub que s'han ficat a fer el catxui, que és un moviment increïble, la veritat, fem molt pel poble, vull dir, si no estiguera aquesta part, no ho sé, jo crec que se moriria gran part de la festa i de l'oci i del passar-ho bé.
6: Jo també, o sea, en part ho veig aixina perquè al final les festes patronals de Benicarló, pues bueno, tenim la comissió de festes que, ja que dir que si no fora per ells, les festes patronals com a tal no funcionarien, però les penyes són una part també molt important, saps, de les festes patronals del poble.
3: I al marge de tot això també, valoració sobre el que ha sigut ese festival de guitarra en Peníscola, un autèntic èxit des de l'organització. Carles Pons feia este balanç.
7: I molt content des de l'organització, perquè ha sigut el festival, jo penso que dels 24 edicions, el millor de tots en tots els sentits. El més exitós de qualitat musical, de públic que ha anat als concerts, que ha sigut extraordinari. Han batut el rècord amb un concert de número de persones que han sentit, la reacció del públic, els músics, els concertistes, superagraïts, molt contents de tocar en un lloc tan bonic com és el castell. El temps ens va acompanyar, bueno, un dia va ser bastant vent, però bueno, podem dir que ens va acompanyar el temps. I la idea aquesta que vam tenir de fer un festival dedicat a la música espanyola amb compositors espanyols i intèrprets espanyols, pues, ha funcionat molt, molt, molt bé.
3: L'any que serà una xifra redona, la 25 edició, i Carles Pons confirma que ja estan preparant-ho.
7: I si no el celebrem l'any que ve, ja seria pel 50 aniversari, i em sembla que el 50 no sé si arribaré. Sí, ja he parlat amb Lídia, amb la consellera de Cultura, i ja tenim, perquè jo soc bastant alemany amb l'organització, no? Jo ho preparo tot amb molta antelació, perquè després te trobes problemes, que l'agenda dels músics a l'estiu és molt complicada, i llavors ja tenim una idea bastant tancada del que farem.
3: Les farmàcies de guàrdia, avui dimecres 26 d'agost, en Vinaròs tenim la farmàcia de Manuel Adell, Pablo Picasso 80, i en Benicarló, Maria Pilar Sant Feliu, Papa Luna 18-20.

0: por hoy Maestrat.
1: Bon dia i salutacions des de Ser Maestrat en aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Com sempre, comencem amb la previsió de l'oratge.
2: L'oratge.
1: 30 graus de màxima, 23 de mínima en un començament inestable de la jornada, tot i que anirà aclarint a partir de les hores centrals, on quedarà solellat i amb intervals nuvolosos. Vent del sud-est a 15 km hora, que a migdia serà del sud i acabarà la jornada bufant del nord-oest. Tenim l'índex ultravioleta en nivell 7. Dia on hem conegut que la Diputació de Castelló ha anunciat en el dia d'avui una nova ajuda posada a disposició de Tírig i Cati, la línia de catàstrofes per a pal·liar els danys ocasionats per l'incendi forestal. En el cas d'aquest incendi que es va declarar el passat 7 d'agost, que va afectar a una superfície aproximada de 754 hectàrees, corresponent a aproximadament 404 al terme municipal de Tírig i 350 al terme municipal de Catí, una extinció que evidencia la magnitud de l'incendi i de la intervenció de les labors d'extinció i control. Hem parlat amb l'alcalde de Tírig, a Juanjo Carreras, que ens contava que a poc ha arribat la normalitat.
3: Bueno, ja ha passat just 15 dies fatigues que vam tindre, tant per l'accident que vaig haver durant els bous en festes com per l'incendi, pues la veritat és que pues la normalitat de sempre, acabant l'estiu, la gent comença a marxar i a acabar els seus puestos de residència. I bueno, pues donem per acabat esta temporada. Esta setmana tancarem també la piscina allà i en tota la normalitat d'un poble de l'interior de Castelló.
1: Buscant la normalitat i valorant també l'alcalde i ses ajudes que ha ficat en marxa la Diputació de Castelló.
3: Bueno, pues la veritat és que totes les ajudes venen bé, no? Després de que de la desgràcia de l'incendi, que afortunadament tampoc no ha sigut tan greu al final, perquè s'ha cremat molta massa forestal, però molt de matorral, sí que hi ha algun pinar que està una miqueta afectat, i doncs el que anem a fer, d'aquests diners, d'aquests 10.000 euros que la Diputació fica a la disposició de l'Ajuntament de Tírig, doncs és començar a regenerar tota aquesta zona, no? Començar a aclarir una miqueta aquests pinars, veure si alguna empresa està interessada en fer aquest tractament i vol començar a aclarir una miqueta els pins i quedar-se part de tot el que s'ha cremat. I també han demanat els caçadors del poble fer una bassa per a que els animals puguin anar reforestant també i repoblant tota aquesta zona. I a més tenim que comprar l'Ajuntament dos finques per a instal·lar un futur depòsit de 4.000 metres cúbics que la Conselleria d'Agricultura està, bueno, projectat i que està ja acabant el projecte i a punt de licitar per al municipi.
1: Són coses, projectes que s'han fet, que ens contava l'alcalde, que ens relatava també allò que esperen fer en els nou mesos que encara resten de l'actual legislatura.
3: Hem reformat per complet l'escola, hem construït vivendes socials que estem a punt d'adjudicar ja perquè les famílies puguin viure a Tírig, puguem venir a viure a Tírig, i en aquest moment estem aboquinant tot el centre del poble, tota l'eix central que uneix les tres places, quedarà una obra que jo crec que demorarà molt i que serà important per al poble, perquè hi haurà moltes zones d'ombra i moltes zones per a que els xiquets i els majors puguin estar tranquils, en menys circulació de cotxes, i tenim pues, damunt de la taula encara, com te deia, el depòsit este, i quatre o cinc obres més que jo crec que seran molt importants pel poble, que esperem tindre acabades antes de finalitzar la legislatura.
1: I este dijous finalitzarà l'estiu vinerós amb Vice Closing, una nova edició que després de l'èxit de l'any passat, enguany, pues, se torna a repetir. Vinaròs celebra una nova edició del Summer Closing el dijous 27 d'agost. Una proposta festiva per acomiadar l'estiu amb sopar de germanor i gran nit d'orquestra. A les 21 hores, benvinguda i entrada de les reines, dames i cavallers de les festes. I a partir de les 23 hores, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tíquets a la venda en la Tourist Info fins a fi d'existències. Summer Closing Vinaròs, dijous 27 d'agost. Nunca cambiaré. Menor, bienvenido, Carlos. Ya saben, han arrancat els actes taurins per al dimecres tancament encierro d'Hermanos Vellers, dijous d'Ivan Meseguer, divendres Bous de la Ribera, dissabte per a les 11, Toro Passió. Per al dimecres, tant a les 12 com a les 5, n'hi haurà Bous a la Mar, Hermanos Vellers a les 12, La Paloma a les 5, dijous a les 12, Ivan Meseguer, Hermanos Cali a les 5, divendres n'hi haurà Vacas a l'Agua, Bous de la Ribera a les 12 de migdia, a les 5 de la vesprada Vacas a l'Agua de Benavent, a les 11 de la nit Carretilles Envolades Infantiles i per la nit a les 12 Vaquers i dos Bous Envolats d'Hermanos Vellers i Bous de la Ribera. I un paper molt important en festes tenen les penyes. Tanta és la importància que d'esta manera ho manifesten la presidenta de l'entitat Sandra Baena i el membre de la directiva Mario Jaro, analitzaven així en la SER la feina organitzativa precisament de les penyes.
0: Jo crec que gran part de la festa en general moriria, així de clar, perquè pareix que no, però fem actes fora del recinte, ja no és només la festa de nit al recinte ni molt menys, però cada penya se maneja per donar lo millor, mil actes, degustació de pinya, cadufet, ara per exemple en Boric i Arjub que s'han ficat a fer el cachuy, que és un moviment increïble, la veritat, fem molt pel poble, vull dir, si no estiguera aquesta part, no ho sé, jo crec que se moriria gran part de la festa i de l'oci del passar-ho bé.
2: Jo també, o sigui, en part ho veig aixina perquè al final les festes patronals de Benicarló, pues bueno, tenim la comissió de festes que hi ha que dir que si no fora per ells les festes patronals com a tal no funcionarien, però les penyes són una part també molt important, saps, de les festes patronals del poble.
1: I al marge de tot això també, valoracions sobre el que ha sigut i ser festival de guitarra en Peníscola, un autèntic èxit des de l'organització. Carles Pons feia este balanç.
4: I molt content des de l'organització, perquè ha sigut el festival, jo penso que dels 24 edicions, el millor de tots en tots els sentits, el més exitós de qualitat musical, de públic que ha anat als concerts, que ha sigut extraordinari. Han batut el rècord amb un concert de número de persones que han sentit, la reacció del públic, els músics, els concertistes, superagraïts, molt contents de tocar en un lloc tan bonic com és el castell. El temps ens va acompanyar, bueno, un dia va ser bastant vent, però bueno, podem dir que ens va acompanyar el temps. I la idea aquesta que vam tenir de fer un festival dedicat a la música espanyola amb compositors espanyols i intèrprets espanyols, pues ha funcionat molt, molt, molt bé.
1: L'any que serà una xifra redona, la 25 edició, i Carles Pons confirma que ja estan preparant-ho.
4: I si no el celebrem l'any que ve, ja seria pel 50 aniversari, i em sembla que el 50 no sé si arribaré. Sí, ja he parlat amb Lídia, amb la consellera de Cultura, i ja tenim, perquè jo soc bastant alemany amb l'organització, no? Jo ho preparo tot amb molta antelació, perquè després te trobes problemes, que l'agenda dels músics a l'estiu és molt complicada, i llavors ja tenim una idea bastant tancada del que farem. Les farmàcies de guàrdia, avui dimecres 26 d'agost, en Vinaròs tenim la farmàcia de Manuel Adell, Pablo Picasso 80, i en Benicarló, Maria Pilar Sanfeliu, Papa Luna 18-20.

0: Hoy por hoy.
1: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
2: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
1: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
2: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
1: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
2: Vine a Benicarló en festes.
1: Ajuntament de Benicarló.
3: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic ball pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
6: Claro, veníos cuando queráis. Bueno, por la mañana mejor no, que no corre el aire. No, a comer no, que no hay quien pare aquí. ¿A merendar? Tía, nos comen los bichos.
7: ¡Bricocentro!
8: En Bricocentro tenemos todo lo que necesitas para aprovechar de verdad tu jardín o terraza. Mobiliario exterior, barbacoas, pérgolas, cerramientos y disfruta del buen tiempo con estilo y confort. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
9: Bricolaje y decor.
10: Este estiu, la gran festa té nom. La Orquestra La Misión, l'espectacle més gran d'Espanya, a les festes patronals d'Alcalà de Xivert. Dimecres 26 d'agost, a les 11:30 de la nit, a l'aparcament de l'Espai 2 i d'Alcalà. Venda d'entrades a codetickets.com i a l'Ajuntament i oficines municipals. El 26 d'agost tens una missió. Viure la nit més espectacular de les festes d'Alcalà. T'esperem. Ajuntament d'Alcalà de Xivert, Alcossebre.
11: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana.
12: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Rayba. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más. Con las mejores marcas del mercado.
11: De corazones rotos, mi pe...
12: Consúltanos y resolveremos tu problema.
0: En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco.

0: Recuerda siempre que la
1: foto... Hoy por hoy.
2: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
3: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
4: Hoy el viento sopla más de lo normal.
5: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
6: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
5: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Misión.
6: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
5: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
6: Ajuntament de Benicarló.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 26 d'agost del 2026, tenim l'oi por oi del dia d'avui a ser maestrat. Avui està amb nosaltres el grup Essència, que ens ve a portar la nova música que han creat. També tenim a part, bueno, a dos membres de la comissió de festes de Benicarló, i a banda tenim l'entrevista amb el representant de la penya l'Alacrán, Cotxete. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més de l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Avui estic en part de la comissió de festes de Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I bueno, jo us volia preguntar com ha sigut tot el procés de fer les festes 2026.
1: Bueno, pues això, en quan s'acaben les del 2025, ja se comencen les 2026, ja que comença a contratar orquestes, els concerts, a partir d'ahí jo comença també la selecció de les dames que ens representaran este any, i bueno, sí que els últims mesos pues, la cosa ja agafa més velocitat i acaba de parlar amb totes les associacions que volen fer actes i començar a organitzar ja tot el que serà tota la setmana.
0: I quina diries, bueno, direu que és la part més complicada d'una organització?
2: Bueno, la part més complicada jo crec que tots els actes tinguin tot el que se necessite, que tingués activitats per a tots els públics i per a totes les edats, a veure de quina manera organitzes perquè te càbiguen totes les coses, perquè nosaltres també tenim el patró que és el 24, entonces, els actes del 24 respecte al 24 com ho organitzem, tenim que organitzar el reste, sí. Després que tinguem un bon acabament de festes, un bon concert de la nit de antes, el dissabte últim de festes, i bueno, pues això que agrada a tot el món, que volem és això, ampliar les festes per totes les edats.
0: I com es prenen les decisions dins de la comissió?
2: Bueno, jo crec que...
1: Bueno, nosaltres estem dividits en diferents àrees, uh-huh. I cada un s'encarrega un poc pues, de lo que és la seva àrea. I a partir d'ahí pues, se miren les coses que hi ha que mirar, se fiquen en consens, i al final pues, la millor opció que pensem és la que escollim.
0: Uh-huh. I quan decidiu pues, començar a dissenyar el programa, quina és la idea principal que teníeu?
1: Bueno, lo que estaba comentando Blanca es un poco arribar y fer actes para todo tipo de para toda la población, y a ver si siguen els més petits, els més grans, els que els agraden este estil de música, els que els agraden un altre, els balls, és un poc fer un poc de tot, que això pues, la veritat és que és complicat.
0: I alguna novetat en guany que vos agradaria destacar?
2: Bueno, enguany tenim dos escenaris nous, que són els Jardins del Mucle, bueno, que tots els anys s'ha fet algun acte musical, però enguany és pràcticament tots els dies, a les 8 de la tarda, i després el claustre de les concepcionistes franciscanes, que és una ubicació que ha adquirit l'Ajuntament, i ahí anem a fer... un cap vespre de llum, en llums i música en directe. Això és una novetat. Anem a continuar en el Catxull com l'any passat.
1: Sí, va donar molt bon resultat, i enguany crec que s'amplia una miqueta. I també, bueno, la Holi, que és una cosa novedosa a Benicarló, que ja feia uns quants anys que no se feia, i seguim en els concerts i tot l'altre en la mateixa línia que els últims anys. Jo sí que diria que s'ha ampliat un poc el que és el programa amb els nous escenaris, i per la resta seguim en el que ja portem uns anys treballant, que és el que te comentava, intentar arribar a tota la població. Hi ha espectacles per als més petits.
2: Sí, pràcticament enguany a la plaça Sant Bartomeu hi ha activitats.
1: Totes les nits hi ha algun tipus d'activitat, ja sigui a ball, ja sigui algun concert.
0: I bueno, les festes patronals pues, són molts més que una setmana només de festes. Quines tradicions considereu imprescindibles?
2: Bueno, pues, el patró, per exemple, la missa del patró, la processó del patró, després també la ballada popular, que és una de les coses que se fan assajos durant tot el juliol i l'agost per a que balli la gran majoria de gent de Benicarló que vulga. També s'està intentant que la gent se vestisca en el traje regional per a fer-lo, com a altra tradició, pues el cross de festes, per exemple, cada dos anys, i n'hi ha vari, bueno, que és un dia amb molta gent al poble i molts de corredors.
1: I bueno, com a acte més tradicional, la serenata
2: també,
1: que és l'acte més, més antic.
2: També.
0: I què diríeu que tenen les festes de Benicarló que el fan diferent a altres festes del Maestrat?
1: En primer lloc, la programació.
0: Sí.
1: La programació, perquè, bueno, que jo sàpiga, tampoc me coneixo totes les festes de tots els pobles, però ningú té una programació tan extensa com la que té Benicarló, amb més de 200 actes. Jo crec que això és una cosa que sí que en la que podem, jo crec, traure pit, perquè és una cosa que totes les associacions, bueno, moltes associacions participen, també tenim les penyes que organitzen molts d'actes, i jo crec que això és un dels punts forts de la programació de Benicarló.
2: Sí, s'implica pràcticament tot el poble.
0: Sí.
2: Estan els gegants Xicabuig, estan el grup de danses La Sota, el que havia dit de...
1: La cola, la banda de música, els de pesca, si és que hi ha...
0: Parlant ara de les associacions, quin paper tenen aquestes entitats, tant les associacions, la, la comissió de penyes, o sigui, la coordinadora de penyes, perdona.
2: A veure, les associacions, la gran majoria fan un acte a festes, entonces en això s'implica moltíssim, perquè qualsevol acte que tu vagis a organitzar necessites, bueno, que impliques un temps i unes coses. Hi ha actes, per exemple, que és el llançament de pinyol, que fa una, que això és un acte mític, el menjar pinya, per exemple, o per la nit ibicenca, o la nit de disfraços a les penyes. Hi ha coses que se fan tots els anys, però costa un esforç en general, tant a neix per muntar-lo com per anar-nos per a muntar, donar tot el necessari. Jo crec que, per exemple, pues els gegants i cabús que acompanyen al meloner de moro, que és, per exemple, que és un altre acte molt tradicional.
1: Sí, la veritat és que això, les associacions s'impliquen molt en les festes, i les penyes exactament igual. Les penyes ja no és sols el recinte de penyes i festa per la nit, sinó que totes organitzen algun acte al llarg de la setmana. Això, la veritat, que a nosaltres també ens va molt bé.
2: Claro, després tenim l'acte d'entitats, la gala d'entitats, que totes les entitats trauen a la seva dama, se muden, i és una nit de gala que està pràcticament tot el poble implicat, perquè totes les associacions reserven taules, i allí pràcticament en la gala d'entitats reunim a tot el poble.
0: I bueno, les festes amb tanta participació també impliquen tindre un dispositiu de seguretat. Com s'ha gestionat això?
2: Bueno, jo sé que han fet una junta de seguretat i
1: sí,
2: que...
1: o sigui, a nivell de, per part de l'Ajuntament ja han fet la junta de seguretat, que hi participen els Guàrdia Civil, policia local, etc, etc, i bueno, i nosaltres a nivell intern de la comissió també contratem la seguretat, les penyes contraten també la seva seguretat, i esperem que siguin unes festes tranquil·les i que no hi havia que lamentar cap incident.
2: Sí, pues, algunes nits també tenim el punt violeta.
0: Sí.
2: Que això també, pues, dona seguretat, saber on acudir.
0: Quin paper tenen les dames, la reina del cine enguany i sempre?
1: Pues bueno, elles al fin y al cabo son los protagonistas, acudeixen a tots els actes o que ens inviten o que al final organitza la comissió de festes. És una setmana molt intensa, matí, tard, nit, estem ahí en elles, i bueno, esperem que disfruten molt i que s'ho passin molt bé i que sigui una inoblidable.
2: A més, no és només en festes, que és durant tot l'any elles acudeixen a actes, perquè són les representants de les festes.
0: Sí. Si haguéssiu de definir les festes en tres paraules, quines serien?
1: Vinga, va, tu la primera.
2: Bueno, pues és per tots els...
1: Paraules, paraules, vinga, va. Jo la primera diria...
2: Espectaculars,
1: vale? Jo diria tradició...
2: Festa.
0: I festa.
1: Vale.
0: Molt bé. Què us agradaria que diguera la gent el 30 d'agost d'on acabar les festes?
2: Pues jo crec que sempre que són les millors de tots els anys, perquè sempre volem, pues, intentar superar-nos.
1: Sí, que els han agradat, que també valoren tot el treball que hi ha darrere, perquè sempre poden passar coses, però nosaltres, la comissió de festes és un grup de gent que ho fa tot de forma desinteressada i sempre volem el millor per a lo que pensem que és el millor per a tot el poble i lo que pensem que a la gent li agradarà. Claro, a partir d'ahí tens les limitacions econòmiques o com vulguis dir-li, que si fora per nosaltres pues portaríem tot el millor, però òbviament no és possible, entonces en lo que tenim juguem. I en això pues esperem que la gent quan s'acaben les festes hagin disfrutat, les hagin gaudit, i això que diguin que, pues, que millor que l'any passat és possible, o que de tots els anys.
0: I ja veu com ha dit una cosa, per a algú que encara no hagi vingut a les festes de Benicarló, què li diríeu per a que vinguin?
2: Bueno, jo li diria que vinga, perquè hi ha... pot venir una família completa i els xiquets els, a partir de 16 anys poden anar a les penyes, que qui no ho ha vist és una cosa, és molt divertit, que els joves els encanta, que per la gent gran tenen la plaça Sant Bartomeu, que poden estar tranquil·lament assentats veient un ball o veient una nit d'humor, i després per la gent de 40, 50, 30 està el Gastrofest o els concerts nostres que han muntat. Entonces, que jo crec que hi ha gent per totes les...
1: Claro, això, que qui vinga trobarà un lloc on estarà a gust i se divertirà.
0: Pues per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa més, destacar algo de festes.
2: Que vingueu a porem.
0: Moltíssimes gràcies per dir-me.
1: Moltes gràcies.
3: ¿Necesitas lavar tu coche? En Beniorlo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas: el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarló y abrimos las 24 horas. Beniort. Somos cooperativa. Somos futuro.
4: Del 22 al 30 d'agost...

0: investigación interna sobre la actuación de los agentes antes del Elche-Barça. Marlaska reconoce que puede haber existido un uso desproporcionado de la fuerza en la detención del aficionado que portaba una estelada.
1: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional, legal, en los parámetros escrupulosamente de respeto a los derechos humanos.
0: Mientras, el Sindicato Unificado de Policía defiende que la intervención fue impecable y proporcionada y asegura que el detenido agredió a dos agentes y continuó dando patadas y escupiendo durante su detención. Sumar también ha pedido explicaciones a Interior y la Asamblea Nacional Catalana ha anunciado que repartirá 10.000 esteladas este jueves en el exterior del Camp Nou como respuesta a lo ocurrido en Elche.
2: Y en cuanto al tiempo, este miércoles ha comenzado con algunas precipitaciones débiles y dispersas, aunque poco a poco ha ido despejándose y esta tarde va a predominar el cielo poco nuboso. El viento flojo de dirección variable, las temperaturas máximas van a bajar en Alicante, en el resto van a subir ligeramente. Y para mañana, jueves, se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución por la tarde en el interior. El viento va a soplar flojo de poniente, lo que volverá a disparar las temperaturas máximas, sobre todo en el litoral de la provincia de Valencia, donde habrá aviso amarillo. Se esperan valores otra vez de hasta 36 grados. Son las 2 y 17 minutos. Escuchan Hora 14, sintonizan la cadena SER.
3: Hora 14.
4: Les noticias de la comarca.
5: Salutacions des de Ser Maestrat en aquest dimecres 26 d'agost del 2026, ja darrera setmana completa d'este mes d'agost. Hi ha molta activitat festiva, com anem a comprovar de seguida, i d'entre ixa alta participació en Benicarló, que estan en esbols a la mà este matí. A la vesprada continuarà, en concret 5 de la vesprada, la Palomara. De seguida xerrem amb la regidora de festes, amb Maite Pellicer, que va contar-nos tot l'ambient que està vivint-se en Benicarló. Serà el primer dels continguts festius, no serà l'únic. També repassarem com han sigut les festes de Traiguera i altres qüestions que conformen l'actualitat d'este dimecres 26. Maite Benítez, regidora de festes de Benicarló, com està anant la cosa? Veig que n'hi ha molta activitat, molt d'ambient. Això és del que es tractava, no?
6: Hola, sí, molt bon dia. Està anant superbé. La veritat és que estem molt contents en tota la participació que està ben en les festes de Benicarló. I bueno, ha quedat comprovat estos dies que la gent té ganes de festa, vol sortir al carrer, vol passar-se-ho bé i sobretot que se ho estan passant bé en molta tranquil·litat i en molt de coneixement.
5: La gent té ganes, Maite, d'eixir, de socialitzar i, com tu dius, de gaudir, no?, en la mesura que es puga.
6: Sí, la veritat és que s'ha vist en tots els diferents escenaris que s'han preparat aquestes festes, que s'han omplit tots, i a vegades nosaltres pensàvem, a veure si tanta cosa, hi haurà algun acte que se quedarà sense públic, i la veritat és que no. La gent està disfrutant de tot el programa. Hi ha públic per a tots els tipus d'actes, ja siguen concerts més menuts, concerts més grans, el catxull, les penyes, els bous, o sigui que estem molt contents en aquest sentit.
5: Però estem en el tema dels actes taurins, De fet, bueno, en aquests bous a la mar, a migdia, per la vesprada, els encierros, els tancaments que són pel matí. Compte, el tema dimecres queda molt per davant, com ho esteu portant?
6: Sí, els bous van començar ahir dimarts i la veritat que bueno, han anat molt bé. Ahir van anar 3 sense cap tipus d'importància i molt bé, a veure, fa molta calor, això sí, però la plaça sempre està plena per les tardes, sobretot, que la gent vaig i la veritat és que l'ambient aquí tots els anys és increïble, veure tota la plaça plena de gent. També cada any se reforça la seguretat per a aquest tipus d'actes perquè és molt important. I la veritat és que la gent ho respeta molt i també queda molt per davant, com bé has dit, però esperem que continuï així de bé i de tranquil.
5: No, i ramaderies de primer nivell, perquè tinc ací davant justet la programació, bueno, Hermanos Bellet, La Paloma, sí. Hermanos Cali, no vull desmereixer a ningú, però s'han entès o ja saben del que estem parlant, Maite?
6: Sí, el Santeso, sobretot avui, esta tarda, estan molt emocionats. Perquè la Paloma és una molt bona ganaderia i la veritat és que sempre, tots els anys, s'esperen moltes ganes.
5: I en el compo global, de, no només en els actes taurins, que és ara, no?, el que es pertoca, per això estem contactant en tu, Maite, en línies generals de tots aquests dies de festa, de tot este mes d'agost, en definitiva, de l'estiu del 2026, què li podem transmetre, no?, a la gent, de com Benicarló està gaudint tot això i vivint-ho?
6: Jo crec que el que li podem transmetre a la gent són aquestes ganes de sortir al carrer, de disfrutar en la gent que estimen, en els amics, en la família. Encara queden moltes fans, pràcticament al mig de les festes, queden molts de concerts, i no res, jo el que vull transmetre a la gent és això, que les festes de Benicarló són segures, tenen moltíssima programació per a xiquets, per a jovens, per a gent més major, o sigui que no se poden avorrir de ninguna de les maneres en tot el que hi ha, i al final és això, que la programació és molt variada, estem molt contents per la participació de la gent, i això és lo que jo transmitixo i el que volem transmitir a la comissió de festes també, la il·lusió que tenim per continuar i perquè tot surti gaixina de bé com està sortint fins ara.
5: Pues perfecte, a seguir gaudint. Simplement una darrera qüestió, mai tenia alguna cosa que fas o per l'experiència o per conforme esteu portant, de dir, mira, pues això lo millor seria susceptible de pegar-li una volteta perquè així no m'agrada, però lo millor d'una altra forma seria o més pràctica o més a menys. Hi ha algun plantejament d'aixòs al llarg d'estos dies?
6: A veure, jo el plantejament que tinc i que tots els anys me ve és que necessitem espais grans per a poder fer eventos com els que estem fent, perquè la veritat és que costa molt organitzar unes festes i el que necessitem és un espai ferial o un espai on se puguen fer les festes, on estigui dedicat per a macroconcerts, per dir-ho d'alguna forma, i això és el que jo noto a faltar aquí a Benicarló. Eixe lloc on no molestéssim a ningú, on estiguéssim còmodes i on puguem fer encara més gran la festa. Per el resto, pues sí, sempre de tots els anys anem aprenent de cosetes puntuals que van sortint, però no tinc res així a destacar este any com a tal encara. Però el reclam meu sí que és eixe espai per a poder estar tots més còmodes, perquè al final vols portar concerts molt grans, com el que van portar de Duncan Du i Los Rebeldes, que va funcionar superbé, però, per exemple, l'orquestra La Missió no podia anar al mateix lloc, en fi, però tot passa per això, per no tindre un espai acondicionat per a poder fer aquest tipus d'eventos.
5: I me consta que en aquest aspecte el triomfo, perquè jo conec moltíssima gent d'ací de les comarques del sud de la província que han estat en Benicarló precisament en els concerts que m'acabes de nomenar.
6: Sí, el de Los Rebeldes i Ducando va ser un èxit total. Sí. Jo vaig veure gent d'aquí de la província i de la comunitat autònoma del costat, i la veritat és que va agradar moltíssim i hi havia, bueno, jo crec que no he vist mai un concert així en Benicarló en els últims anys tan ple com va estar ser.
5: Pues enhorabona i felicitats, Maite.
6: Moltes gràcies.
5: I mil gràcies, Mil gràcies, per haver-nos acompanyat en este hora 14. A seguir disfrutant dels bous, Maite, que vaja bé, bon dia.
6: Sí, gràcies, adeu, bon dia.
5: Pues ara que parlàvem dels bous a Benicarló, sapiguen que la Diputació de Castelló porta els encierros infantils a 8 municipis de la província, segons ha comentat el diputat de Cultura, Alejandro Clausey, que ha destacat la implicació i el compromís de la Federació de Penyes de Bous al Carrer en l'organització d'esta iniciativa. Una iniciativa que també continuarà en el mes de setembre, concretament el dia 18, a la Vila Vella, en la comarca de la Plana Baixa. I el PSPB reclama a Marta Barrachina que recupere una via estable d'ajuda humanitària després de deixar a zero la cooperació provincial. Això diu José Luis López, des del PSPB, que porta al ple una moció arran dels terratrèmols de Venezuela i Colòmbia i defensa una solidaritat visible i tangible.
7: Los socialistas defendemos que la Diputación recupere una línea estable de cooperación internacional y acción humanitaria para poder ayudar también fuera de nuestra provincia cuando se produce una gran catástrofe o apoyar a proyectos que mejoren las condiciones de vida de quienes más lo necesitan en este momento. Con 200.000 euros al año, menos de un 0,1% del presupuesto provincial, Castelló puede sumar recursos para que lleguen alimentos, agua, medicamentos.
5: Vinaròs celebra una nova edició del Summer Closing el dijous 27 d'agost. Una proposta festiva per acomiadar l'estiu amb sopar de germanor i gran nit d'orquestra. A les 21 hores, benvinguda i entrada de les reines, dames i cavallers de les festes. I a partir de les 23 hores, música en directe amb l'orquestra Atalaya. Tickets a la venda en la Tourist Info fins a fi d'existències. Summer Closing Vinaròs, dijous 27 d'agost. I per este dijous ja sabem també que la Vuelta arribarà al Cossebre. Això serà demà. I qui ha tancat les festes? I amb ell tancarem este espai informatiu d'avui, dimecres 26 d'agost, ha sigut el municipi de Traiguera. A parlar amb Juanjo Cabanes, el regidor de festes. I l'estiu continua sent de molta festa i, òbviament, els municipis continuen, alguns van a començar-los ara, en les acaballes d'agost, principi de setembre i antes, i altres municipis, com és el cas de Traiguera, que el diumenge, de moment van dir prou, pues ja veurem, però de moment heu tingut prou o no. Juanjo Cabanes, regidor de festes de Traiguera, molt bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada. Sempre, no hi ha mai prou de festes, no? però, bueno, la veritat que les festes majors de Traiguera, crec que tenen una valoració, podem dir que tenen una valoració molt positiva, no? Han sigut uns dies molt intensos, dies de compartir, no?, i de disfrutar del nostre poble. Han sigut 11 dies de matí, tarda, nit, sense parar, i ara, pues, bueno, estem en poquet en stand-by, no? Tot el poble estem en stand-by, un poquet descansant, perquè 11 dies continus és molta festa, però sí, tenia moltes ganes i una valoració molt positiva, si em permets. Pues te destacaria un poc la presentació del dia 13 de les Reines, no? Que enguany va tindre, pues, bueno, com a fil conductor, va ser l'Eclipsi, l'Eclipsi que sabeu que es va produir el dia 12, bueno, vam utilitzar-ho com a fil conductor de la presentació que va tindre el dia 13, que crec que va ser una presentació especial i diferent, i un punt de partida, pues, bueno, pues perfecte, no? Per unes festes molt participatives, com ho mostren dos exemples que vam tindre: el dinar de quintes, més de 700 persones juntes dinant, i el sopar de pa i porta, que també van tindre unes al voltant de 600 persones a la plaça Raval, omplint, pues, bueno, omplint la plaça i compartint taula, i crec que és una de les imatges que ens emportem d'aquestes festes.
5: Això és molta participació, no, Juanjo?
8: Sí, claro. Teníem moltes ganes de festes. Damunt el temps ens va acompanyar, va fer molta calor, però no ens va impedir realitzar cap acte, per tant, molt contents en aquest sentit, no? I vull destacar, pues, bueno, tenim molta participació perquè s'implica molta gent per a organitzar les festes, no? I vull destacar especialment les entitats locals que no les vull nombrar perquè han sigut moltes les que han col·laborat organitzant diferents actes. Clar. I gràcies a elles, gràcies a la seva col·laboració, al seu treball, al seu esforç, pues, s'han organitzat molts actes per a tots els gustos, per a totes les edats, per a tots els públics, i junt amb les associacions, no, pues, la Brigada Municipal, el Guàrdia Municipal.
5: Juanjo Cabanes, mil gràcies per haver estat en este informatiu. Que vaja bé, bon dia.
8: Molt bé, bon dia.
5: Les farmàcies de Guàrdia, en Vinaròs, Manuel Adey, Pablo Picasso, 80, i en Benicarló, Maria Pilar, Sant Feliu, en Papa Luna, 18-20.

0: La Ventana.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: La Ventana.
1: Love, love, love.
2: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros. ¿Preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
3: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: L'emoció de la Vuelta arriba a Alcalá Alcosebre. Dijous 27 d'agost, Alcosebre serà l'eixida oficial de la sisena etapa de la Vuelta. Horari previst de l'eixida neutralitzada a la una de la vesprada des del passeig marítim i a la una i vint pas previst per Alcalá Echevert. Viu l'ambient d'un esport únic amb els millors ciclistes del pelotó internacional i disfruta d'una jornada plena d'emoció i espectacle. Dijous 27 d'agost, Alcalá Alcosebre amb la Vuelta. Si t'agrada el ciclisme, no t'ho pots perdre. És un missatge de l'Ajuntament d'Alcalá Echevert Alcosebre.
4: En Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
5: Tras los micrófonos de Si Amanece Nos Vamos, hay mucho más de lo que escuchas.
6: Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Bueno, yo estoy aquí con lo más importante, ¿eh? El café que he comprado para toda la temporada.
5: Roberto Sánchez y todo el equipo trabajando para dártelo todo.
6: Oh, ahí está. Está de vicio. Estupendo.
5: En una nueva temporada. A partir del 31 de agosto, Roberto Sánchez vuelve a Si Amanece Nos Vamos. Nueva temporada en la SER.
0: El Faro, con Laura Piñero.